Gràcies, Jaume. Gràcies, Jaume. Gràcies, Jaume. Gràcies, Jaume. Gràcies, Jaume. Gràcies, Jaume. Gràcies, Jaume. Gràcies, Jaume. Gràcies, Jaume. Gràcies, Jaume. Gràcies, Jaume. Gràcies, Jaume. Gràcies, Jaume. Gràcies, Jaume. Gràcies, Jaume. Gràcies, Jaume. Gràcies, Jaume. Gràcies, Jaume. Gràcies, Jaume. Gràcies, Jaume. Gràcies, Jaume. Gràcies, Jaume. Gràcies, Jaume. Gràcies, Jaume. Gràcies, Jaume. Gràcies, Jaume. Gràcies, Jaume. Gràcies, Jaume. Gràcies, Jaume. Gràcies, Jaume. Gràcies, Jaume. Gràcies, Jaume. Gràcies, Jaume. Gràcies, Jaume. Gràc